c'ha la misèria que ja fa. Us dogarateratge que m'ho fa. I d'haig aberto cor mia, tu m'heix batu da porta en faig. Mo sai che fa.